0: Sintonizas Onda Polígono en el 107.3 de la FM. Esto es Potaj.
1: Aquest és el grup Postura Radícul. Jo em dic Alexis Tractor, Yuri Gagarin, 16 de Stalingrad, Lucky Canal, Gloriosa Sputnik, Dinamo Moscou, Bomba Balovski. El meu pare era més aviat comunista.